malalts als hospitals continuen al partir i en els barris elegants jovenets de 17 anys arriben perduts de gent

matí, els obrers i els capellans es comencen a vestir. El pagès cuida el corral. El peó agafa la pala, mentre la gent important, entre els seus llençols ben

als nous industrials. Prenen sals a veure vecents, mentre les persones decents comencen a menjar ofals. A les 10 de la matí ja estic borratxo de vi. Cada dia un dia més,